Arriba el nostre comencador més ganx panis que xungos niu xininiu, cunan punxa i carxins que hi martes punxa i que xungos niu punxa i que hi julio quilla manta que hi que veran, que xungos octe guata, tina manta gan cunan cama xerim sopani que hi vera simi, vera comunicació, que hi caixin que hi xau puguilla xits malgant que hi xin que hi erbol educació radiofònica de Bolívia ens happy, segun el convenio de Mina Mata, Minerva